0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Marc Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de l'Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'ànime o la música generen en el públic jove. L'Ikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens a l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals, recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio
3: 91.3.
4: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de l'Aikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'ànime o la música generen en el públic jove. L'Aikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals, recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'anime o la música generen en el públic jove. La Ikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals, recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'anime o la música generen en el públic jove. La Ikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a Instagram, Info Ripollet. Aquest és l'informatiu número 708, és el 20è d'aquest any 2026 i el 33 d'aquesta temporada. Avui és dia 18 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull Autista. Mar Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa al Jordi Puy, al control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Mar Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, que els parla, Toni Miralles. Doncs dit això, ara repassarem el sumari de l'informatiu setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la històrica llei per retirar l'amiant i del balanç de les audiències públiques sobre el nou sistema de recollida de residus. També veurem la roda de premsa a l'ADF sobre la campanya de prevenció d'incendis. En clau política analitzarem la trobada de Decidim al Centre Cívic de Maragall. Tindrem també la nova programació a Ripollet l'Estiu Viu i, com no, l'arribada de la Flama del Canigó i també l'avançament del mercat municipal el dimarts pel dia festiu de dimecres. Veurem com van les obres de la residència i també el final de clubs de lectura. Després repassarem la darrera campanya de donació de sang, el concurs de cuina dels PFI, la cloenda del projecte QM, la trobada d'ençaires o les actuacions a la careta, entre altres actes que s'han celebrat aquesta setmana. En esports tenim la reunió informativa d'avui de les entitats esportives, el campionat de Lucas i Imani en tenis taula, el fitxatge de Tito Lossio parlant al Ripollet i el campionat de Catalunya i de l'infantil femení de futsal i del prebenjamí infantil del Club Hoquei Ripollet.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes de l'info setmanal d'avui seran Núria Blasco, defensora de la ciutadania, per parlar sobre la memòria del darrer any. Seguidament contactarem amb la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna per l'acte que organitzen dilluns vinent al Centre Cívic del Pont Vell. En parlarem amb el membre de la CSU, Toni Morral. També ens visitaran la directora de la biblioteca, Elisabet Vázquez, per avançar la nova Japan Wing i repassar com ha anat el curs a la sala de lectura municipal. Després tindrem a Racons per Gaudir, que aquest divendres organitza la festa del seu desè aniversari en conversa amb dos dels seus promotors, el José Peña, president, i la Paloma Castaño, secretària de Racons per Gaudir. I acabarem amb sardanistes de Ripollet, portadors de la Flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan d'enguany. Ens ho vindran a explicar la IMAPI, presidenta de Sardanistes de Ripollet, i el Jordi Saldavila, que és el secretari. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7. També ens podeu escoltar al 9.3 de la FM, a ripolletradio.cat, a internet, i veure també a Ripollet TV a YouTube i a Instagram live ara mateix. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, també farem una ullada als esports i, com no, també recordarem l'agenda d'aquests pròxims dies. Comencem parlant ara del Parlament de Catalunya, que acaba d'aprovar la llei d'erradicació de l'amiant a tot Catalunya i que toca especialment molt de prop a Ripollet i Cerdanyola. Marc?
4: L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va ser assistir ahir al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la l'erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per eliminar aquest material del territori. El text és el fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals, associacions de víctimes, amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació d'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer als edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors de la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment.
1: Un cop completades totes les audiències públiques sobre el nou sistema de recollida de residus, l'equip de govern ha fet balanç de la participació i de les propostes presentades.
4: L'alcalde Luis Tirado, acompanyat del regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Proximitat, Manuel Parra, i la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, han comparegut aquest dijous en roda de premsa per valorar el resultat de les audiències públiques. Tots coincideixen en que ha sigut un procés positiu que ha permès reunir idees i demostrar que Ripollet ha d'anar cap a un sistema de contenidors fixos deixant de banda el sistema porta a porta implementat durant el mandat de Decidim. Escoltem a l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i els regidors Manuel Parra i Lourdes Serra.
5: Des del govern municipal volem destacar que aquest procés no acaba avui. Les aportacions recollides de les audiències s'incorporaran a l'estudi tècnic i econòmic que hem d'elaborar ara. amb la voluntat de prendre decisions basades tant en criteris tècnics com amb les opinions expressades per la ciutadania. La gestió dels residus és un dels grans reptes ambientals dels propers anys. Com a municipi tenim l'obligació de millorar els resultats del reciclatge, complir amb les normatives europees i alhora oferir un servei còmode i eficient i el més just possible per a tota la ciutadania. La valoració que fem és molt positiva. Hem registrat una alta participació al conjunt de les sessions, que us explicaran amb més detall de dubtes, fet que demostra que la ciutadania té interès a formar part de les decisions que afecten el dia a dia del municipi i especialment un servei tan important com és la recollida de residus. Les audiències públiques han estat una mostra que Ripollet és una ciutat participativa i que aquesta implicació serà clau per construir de forma conjunta el millor model possible de recollida de residus per a Ripollet.
2: Jo vull començar agraint la participació de totes les persones que han assistit a les nou sessions que han dut a terme des del passat 23 de març. Podem dir que han participat una mica més d'un mig miler de persones. Aquestes audiències organitzades als barris i també una sessió específica per als comerços i hostaleria han estat pensades com un espai d'informació, debat i escolta activa per construir conjuntament un model de gestió de residus més eficient, més sostenible i més adaptat a la realitat de Ripollet. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva. Les sessions han permès escoltar opinions diverses, compartir inquietuds i recollir propostes de millora que ara formaran part del treball que s'està desenvolupant. Des de Participació Ciutadana volem destacar especialment el valor d'aquest procés, que ens ha permès conèixer millor les necessitats, les expectatives i les preocupacions de la població davant d'un servei tan important com és la recollida de residus.
6: Aquestes mostren un consens majoritari sobre la necessitat de modificar el sistema actual mix, amb recollida porta a porta i contenidor, i avançar cap a un model basat en contenidors tancats. Tal com hem explicat durant aquestes audiències, aquest nou sistema oferirà més comoditat, més flexibilitat i una millor adaptació a les necessitats del municipi, mantenint alhora els objectius de millora de recollida selectiva i reciclatge.
1: Canviem ara de tema i parlem que l'ADF ha presentat aquest matí la campanya de prevenció d'incendis als municipis de l'àmbit de l'ADF 301, que correspon a la Serralada i també a Montcada i Reixac, la Llagosta, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.
4: L'acte que ha tingut lloc a la seu d'aquesta secció de l'ADF, al municipi de Montcada, ha comptat amb l'assistència de representants polítics i tècnics de l'àmbit dels parcs de Collserola i de la Serralada de la Marina, així com el voluntariat de protecció del medi natural, guàrdies forestals i representants dels cossos policials de Mossos, Guàrdia Civil i de la policia local de Montcada. Oriol Serratusell, coordinador d'ADF del Barcelonès i la Serralada Marina, ha explicat que la campanya de prevenció comença en plena onada de calor i del risc a causa de la proliferació de matolls i vegetació final d'edificis de fàcil combustió. No obstant això, ha volgut deixar clar que el cos està preparat per les emergències que puguin sorgir i per actuar com a primera intervenció. Per això disposa d'un equip format per una plantilla de 6 treballadors i 35 voluntaris. A més, ha destacat l'arribada de material finançat per la Generalitat i la Diputació, com ara cisternes, equips d'extinció i material de tall, com ara desbrossadores. També han intervingut representants dels parcs de Collserola i la Serralada de la Marina, que han expressat la seva preocupació pel risc d'incendis. Per la seva part, la regidora de Medi Ambient de Santa Coloma, Mireia Blanco, que ha assenyalat el paper d'educació ambiental i que la ciutadania estigui compromesa amb el medi natural al seu entorn. Ha conclòs al Parlament l'alcalde de Montcada, Bartolo Ejea, recordant la bona coordinació existent entre els cossos policials i de prevenció dels incendis. Veiem a continuació la intervenció del regidor de Medi Ambient, Diego Puig, que ha posat en valor l'increment de la col·laboració de l'ADF al terme municipal de Ripollet i la importància del voluntariat de l'ADF. Per les persones que ens segueixen per YouTube i Instagram, van acompanyades d'un recull d'imatges de l'acte i de la instal·lació i la maquinària pesant i de treball que disposa l'ADF.
7: Les ADF no són només un grup de persones que reaccionen quan hi ha una emergència. Són els nostres cossos protectors més eficaç perquè la seva veritable força recau en la prevenció. Com deia el savi refraner popular, un bosc es comença a cremar a l'hivern, no a l'estiu. I això les nostres ADF ho saben molt bé. La seva feina de formiga durant tot l'any, netejant camins, mantenint les franges de seguretat i en els punts crítics i coneixent cada racó del nostre mapa com a vermell de la seva mà, és el que realment marca la diferència entre un ensurt i una catàstrofe. La seva immediatesa i el seu coneixement del terreny són or pur per a només en els primers minuts d'un conat d'incendi. però hi ha un valor que fa de l'ADF una organització única, el voluntariat. Un compromís altruista que neix de l'estima profunda a la nostra terra. En un context de canvi climàtic on les sequeres són més crues i el risc d'incendi és cada vegada més elevat, la vostra tasca ja no és només important, és una necessitat de primer ordre. Sou un orgull per als nostres municipis, un exemple de civisme i germanor, i la vostra feina cada vegada és valorada, és més valorada per als nostres veïns i veïnes. Per tot això, avui volem fer dues coses. Primera, agrair-vos de tot cor la vostra generositat, les vostres hores de vigilància sota el sol i el vostre coratge. I la segona, demanar a tota la ciutadania de Ripollet i dels municipis on formeu part que us acompanyi. La responsabilitat és compartida. Cuidar el nostre entorn, demanar més prudència a tothom. Moltes gràcies als ADFs per guardar les nostres esquenes i el nostre paisatge. Per molts anys de feina compartida.
1: Això ha estat aquest matí a Montcada i ara retrocedim a dimarts passat perquè Decidim Ripollet va celebrar aquest dia al Centre Cívic de Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas.
4: La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. Durant la seva intervenció, Osuna va defensar el contacte directe amb el veïnat com una de les característiques de la manera de treballar de Decidim. També va assegurar que la formació no vol prometre impossibles i que el seu objectiu és contribuir a millorar Ripollet sense defraudar la ciutadania. El candidat va reivindicar els 8 anys d'experiència del govern de Decidim i va apostar per reforçar la capacitat de resposta de l'Ajuntament amb més múscul en organització, planificació i recursos en àmbits com ara la brigada, la neteja i la seguretat. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri.
1: Arriba l'estiu i la calor, però la programació activitat no s'atura. Aquest juliol torna a la programació a Ripollet l'Estiu Viu amb una quarantena d'activitats.
4: Sota el nom a Ripollet l'Estiu Viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics, organitzades des del Departament de Cultura i Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu.
1: Una de les principals iniciatives d'aquest programa, justament, és l'Estiu en Moviment, que enguany celebra una nova edició.
4: L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de les persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme entre diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí, els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Claver, davant del CAP Ripollet Centre, i els dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri dels Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre.
1: Arriba Sant Joan i enguany l'Associació Sardanistes per Ripollet serà l'encarregada de portar la flama del Canigó a Ripollet. Com anirà això?
4: L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany l'arribada de la flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu en la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats enguany és el disseny d'un logotip propi de la flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà de la plaça d'Emma Maleras i acabarà a les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. A banda, un cop caigui la nit, la festa i la pólvora s'apoderaran de Ripollet, sense tampoc oblidar la coca de Sant Joan, la tradicional revetlla de Sant Joan. A partir de les 8 comença la revetlla de Sant Joan al Parc del Brollador. A les 9 també començarà tota la programació que aportarà fins a altes hores de la matinada amb DJs, etc. Com no, a les 12 també es farà l'encès de la foguera. El Centro Aragonès també fa la seva pròpia revetlla a partir de les 9 del vespre al propi Centro Aragonès. I ara escoltem a Jordi Soldevila, secretari de Sardanistes de Ripollet, precisament parlant de l'acte de la flama del Canigó aquí a Ripollet.
8: que si el voleu tots, a tots i totes, pues que sigui ja com el logo que ens passem com de la flama. És la nostra proposta que fem enguany, és una proposta nova per intentar crear una imatge de la flama. I després també una de les altres coses és com enguany pues, som els sardanistes, doncs el lema d'aquesta flama és Som i serem, perquè és una mica reflecteix doncs, una de dels versos més famosos de la Santa Espina, que és una de les sardanes i himnes del nostre país, i per tant doncs, és una mica per fer també doncs, aquesta menció. I després hi ha un altre aspecte molt peculiar d'enguany, és que farem un cercavila per portar la flama fins a l'acte final. I després, com veieu, hi ha moltes persones i col·lectius aquí participants. Com sabeu, és una iniciativa que sempre en els últims darrers anys doncs, va ser una iniciativa que va recuperar els Diables, però que hem agafat nosaltres el testimoni, és la tercera edició després d'aquesta recuperació. Sobretot és una iniciativa que organitzem des de les entitats de cultura popular catalana, però enguany hem volgut sumar a molts i altres col·lectius. En total sumem fins a gairebé una vintena de col·lectius i d'entitats de Ripollet.
1: Després sabrem molt més de com s'ho muntaran aquest any a sardanistes de Ripollet i aquesta Revetlla Sant Joan que es presenta més tan colorosa. I relacionat també amb Sant Joan, avisar que el pròxim dimecres 24 és festiu, per la qual cosa el mercat setmanal s'avança dimarts.
4: A motiu de la festivitat de Sant Joan, el mercat setmanal previst pel pròxim dimecres 24 de juny se celebrarà excepcionalment el dimarts 23 de juny en el seu horari habitual. Com sempre, podreu passejar per les diferents paradetes, comprar fruita, pollastres o uns bons xurros a primera hora.
1: Anem a fer una ullada a la residència perquè s'ha fet una d'aquestes visites periòdiques. Anem a veure, Marc, com avancen.
4: Les obres de la futura residència i centre de dia per la gent gran dels Pinatons continuen avançant a bon ritme i entren en una nova fase d'execució. Així ho van poder comprovar durant la visita d'obres de la darrera setmana l'alcalde Luis Tirado, la tinenta d'alcalde de Drets Socials Sònia Martín, el tinent d'alcalde Roger Balló i la regidora de gent gran Bàrbara González, acompanyats de personal tècnic municipal, de la direcció de l'obra i de l'empresa constructora. Actualment s'estan duent a terme els treballs de col·locació dels tancaments exteriors, com la instal·lació de les finestres i portes dels balcons, així com les diferents instal·lacions interiors de l'edifici. Paral·lelament, també s'està treballant en la finalització de les primeres façanes que ja permeten apreciar la imatge final que tindrà el nou equipament. La residència comptarà amb 100 places residencials i 32 pel centre de dia, en unes instal·lacions modernes, funcionals i dissenyades per oferir el màxim confort i benestar a les persones usuàries. La previsió és que les obres finalitzin durant el darrer trimestre d'aquest any. Mentrestant, l'Ajuntament continua treballant en la definició del model de gestió i en la planificació de l'equipament i el mobiliari necessari per la seva posada en funcionament.
1: Ahir dimecres, la Biblioteca Municipal va celebrar la cloenda dels clubs de lectura i, a més, va comptar amb la participació de l'escriptora Care Santos.
4: La sala de la biblioteca es va omplir de persones que han participat durant aquest curs en els diferents clubs de lectura que ha organitzat la biblioteca. Els assistents van compartir impressions sobre l'amor que passa de Care Santos, una novel·la que parla de la història real d'amor dels seus pares. Un relat intens i ple de memòria, vincles i emocions que ha captivat a les lectores. Una trobada propera i plena de complicitat que posa punt i final als curs de lector de la millor manera possible. La trobada s'ha dut a terme gràcies al programa Lletres en Viu de Lletres Catalanes.
1: La darrera setmana es va fer una nova campanya de donació de sang. Quines han estat les xifres, Marc?
4: La campanya del Banc de Sang i Teixit, celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet, va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma. I 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients se'n podran beneficiar, segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. De fet, la donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència, cada 15 dies. La propera donació de sang a Ripollet serà el dijous 2 de juliol, de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer a la web del Banc de Sang i Teixits.
1: Èxit del primer concurs de cuina d'aprofitament del mercat municipal. A més, podem donar fe perquè divendres vam poder gaudir de les paelles realitzades pels alumnes del PFI de cuina.
4: Desenes de persones van degustar divendres al matí un centenar de racions de paella del concurs de cuina d'aprofitament coneixement i producte de proximitat preparades al mercat municipal pels alumnes del PFI de cuina de Ripollet Impulsa. Els paradistes del mercat van fer de jurat de les diverses varietats de paelles, marisc, mar i muntanya i pop i gambes. Resulta guanyadora la primera, que anava acompanyada d'una maionesa tanyida amb tinta de calamar.
1: I dijous passat es va celebrar la festa final del projecte QM.
4: El projecte QM, Cultura Emprenedora a l'Escola, és una iniciativa que fomenta la cultura emprenedora i els valors de cooperativisme entre l'alumnat del cicle superior d'educació primària, que ha posat punt i final a una nova edició amb la festa de Cluenda celebrada el passat dijous. Durant l'acte, l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, la presidenta de l'àrea promoció econòmica, Eva Herrera, i el regidor d'Educació, Òscar López, van fer el lliurament dels diplomes de participació a l'alumne de les escoles Gassó i Vidal, Tiana de la Riba i Fedac Ripollet, en reconeixement de la feina desenvolupada al llarg del curs. L'escola Clavé no va poder assistir, però han rebut el diploma durant aquesta setmana. A través d'aquest projecte, els nois i noies han creat i gestionat les seves pròpies cooperatives escolars, treballant competències com la iniciativa, el treball en equip, la presa de decisions, la creativitat i el compromís social.
1: I dimarts, l'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Educació, Òscar López, van visitar l'escola Escorcell i Verdalot amb motiu del lliurament al centre del llibre Què m'expliques? Els nostres contes.
4: La publicació és el resultat de la feina de més de 460 alumnes a diversos centres educatius de Ripollet que han participat en la recopilació de relats tradicionals de diferents cultures i en diverses llengües com l'àrab, l'anglès, el castellà, el francès, el soninqué, el portuguès, l'ucraïnès, l'urdu i acompanyats de la seva traducció al català. L'alumnat de l'aula d'acollida va ser l'encarregat de presentar aquesta iniciativa que posa en valor la riquesa lingüística i cultural del municipi. Durant la visita es va fer entrega dels exemplars del llibre a l'escola. El llibre també s'ha distribuït a tots els centres participants. Aquest és un projecte que s'emmarca en les activitats impulsades amb el Dia Internacional de la Llengua Materna dins del Pla Educatiu d'Entorn, desenvolupat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet.
1: I el Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset va celebrar divendres la graduació de l'alumnat de secundària.
4: La sala del Centre Cultural es va omplir divendres a la tarda de flaixos i aplaudiments en l'acte de graduació d'una vintena de llarga d'alumnes graduats d'educació secundària obligatòria del Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset. Durant l'acte es van lliurar les titulacions, les ordres, els birrets de graduació i els diplomes, entre la satisfacció d'amics i familiars. Un cop finalitzat el lliurament de diplomes, l'alumnat i el professorat van celebrar el final de curs amb un sopar a la plaça Joan Abat, on hi ha el centre de formació.
1: I divendres va haver festa grossa al pavelló Joan Creus, que va acollir la trobada de dansàries de Ripollet amb 10 edicions ja.
4: L'activitat va reunir prop de 400 alumnes al cicle mitjà de les escoles públiques, Tiana de la Riba, Gassó i Vidal, Enric Tatxer i Pol, Josep Maria Ginesta, Escorcell i Bartalot i Ensem Clavé. L'espectacle és el resultat del treball desenvolupat durant tot el curs a les classes de música i incloure la interpretació de 8 danses i 7 interdances, combinant dansa tradicional, música moderna i expressió corporal. La iniciativa té com a objectiu fomentar el sentit rítmic, la coordinació motriu, el treball en equip i la convivència entre alumnes de diferents centres.
1: L'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès s'acomiada del curs cantant, tocant i ballant.
4: La Societat Coral del Vallès acomiada el curs el passat divendres en un concert de festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda en una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Hi van participar el combo de Little Violet, el conjunt de guitarres i alumnes de l'aula de cant amb un micro obert a qui es va animar a cantar. El repertori va ser variat amb música experimental, peces de sau, bisos i moltes ganes de tocar, cantar i ballar. Entre cançons, balls i bona companyia també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys el 2027.
1: I la Careta va protagonitzar el cap de setmana la Careta Teatre i Circ, que va omplir el Teatre Auditori en diferents funcions de circ i teatre.
4: Són les estrenes de final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com espais d'expressió, crítica social i refugi. Des de la Careta defensen que el circ també serveix per reivindicar drets, donar veu a qui no en té i parlar de temes que sovint costen per posar damunt de la taula. L'entitat també reivindica la necessitat de poder disposar del teatre auditori per assajar i culminar el procés creatiu dels grups. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. El donatiu per les funcions és de 6 euros i l'entrada és gratuïta pels socis de la Careta. dreta. Les localitats es poden adquirir al Centre Cultural o a la taquilla del Teatre Auditori mitja hora abans de cada funció.
1: I l'Escola Popular de Rizal i la PA de Cerdanyola-Ripollet va celebrar dissabte la seva festa de final de curs.
4: Va ser a la placeta de davant del centre durant el curs. Una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. Pel matí, infants i joves van acomiadar el curs dibuixant la casa dels seus somnis, fent jocs d'esplai i creant personatges imaginaris a partir de dibuixos compartits i fets a cegues. Els grans també van preparar pancartes i van participar en activitats vinculades a la defensa del dret de l'habitatge. Després d'un dinar popular, la jornada va seguir amb bingo musical i música amb DJ Saurus.
1: I passem als esports.
4: El pròxim 18 de juny, de 7 de la tarda a 2:15 PM, a la sala d'actes del Centre Cultural, acollirà una nova sessió informativa per donar a conèixer els recursos i les eines de suport disponible per a les entitats esportives, tant pel que fa a la gestió interna com a l'accés de sol·licitud i gestió de recursos públics. La trobada s'adreça a entitats esportives sense ànim de lucre i entitats esportives locals que disposin d'una secció esportiva inscrita. Per confirmar l'assistència, ho indica la persona que hi assistirà en representació a l'entitat, que l'envia un correu a l'electrònic a Esports. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries formant parella amb Imani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel fent parella amb l'Ariadna Arnau i Lot Gené fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició aconseguint la cinquena i setena posició respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador pel primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 contra el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa molt apassionant. I tanquem amb un gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant dos títols de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A es va proclamar campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata.
1: I ara acabem, darrer minut per l'agenda.
4: Comencem dissabte a 11:15 PM al Centre Cultural amb workshop fotografia gastronòmica a les 12. A les 6 hi ha karaoke popular al local. De 7 a 12 a la nit tenim Fira Més Que Tapes a les pistes de l'Esbar i seguidament el fi de festa amb El Último Tributo. Ja diumenge tenim a les 11 visita taller al Simmolí d'en Rata i acabem amb dimarts 23 perquè serà el torn de l'arribada de la Flama del Canigó amb la cercavila popular, que començarà a la plaça de Mamaleres i acabarà a les pistes de l'Esbar amb un acte final. A partir de les 9 tindrem la Revetlla de Sant Joan al Parc dels Pinatons i també la Foguera a les 12. El Centre Aragonès també celebra la seva pròpia verbena a les 9 al Centre Aragonès.
1: Doncs amb això ja hem acabat el resum informatiu, aquest flash. Moltes gràcies, Marc.
4: A tu, Toni.
1: Fem una pausa i de seguida rem a la primera de les nostres convidades, la defensora de la ciutadania, Núria Blasco.
0: El 91.3 Info Setmanal. A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar

0: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
1: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
2: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio a las 8 de la noche.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: El 91.3, info setmanal.
7: I ara volem parlar d'aquest servei, del de la Defensora de la Ciutadania, amb la seva responsable, la defensora Núria Blasco. Què tal? Benvinguda.
8: Hola, bona tarda.
7: Com a mínim un cop a l'any tenim per aquí, eh?
8: Sí, sí.
7: Què tal? Moltes queixes? 56, segons la memòria. Això és bueno, bo o dolent?
8: Bueno, jo penso que és sa. Més que bo o dolent, penso que és sa, perquè això és un indicatiu de que el servei de defensora continua utilitzant i que la gent sap que existeix aquest servei, i és bo que la gent reclami, que digui el que no està bé, perquè penso que és una manera de millorar.
7: Això, anem a recordar la gent, és un servei que és independent i que el que fa és fiscalitzar l'Ajuntament, perquè tu no treballes a l'Ajuntament, sí. No, ets una persona independent, a més professional també, sí, del món del dret, i tu el que fas és escoltes,
8: sí, sí,
7: les queixes.
8: No, exactament, són més aviat coses que tenen els ciutadans que han posat alguna cosa contra l'Ajuntament, o sigui, en l'Ajuntament, en alguna instància, jo que sé, de tema d'escombreries, tema de, per exemple, patrimonial d'una caiguda, alguna sanció, per exemple, el tema de, per exemple, ara quan són el tema de les beques de menjador, el tema per, quan vénen els casals, o sigui, tot tema de coses que tenen a veure, que es tramiten a l'Ajuntament i que potser pues, no han respost, no han tingut la resposta dient, o pensa la gent que, bueno, que se l'ha d'escoltar, llavors si no han respost, pues, bueno, intervenc jo perquè, bueno, perquè sigui la cosa més àgil.
7: La Palma se l'emporta al porta a porta, una altra vegada,
8: sí,
7: no?
8: Sí, aquest any ha sigut el tema estrella, per desgràcia, el tema estrella, el porta a porta, sobretot per la pujada de la taxa d'escombreries. I una cosa que vaig dir que és molt important i que també ho vaig dir en el tema del ple, i ho repeteixo aquí perquè penso que és molt important, estem parlant de l'any, o sigui, de l'any 24, perquè estem en el 2000, perdó, del 25. Llavors, segons l'ordenança municipal que n'hi havia tres supòsits, i era per al tema de la pujada de les escombreries. Llavors, segons l'ordenança que n'hi havia tres supòsits, si tu reciclaves 52 vegades i 6 vegades de rebuig, 52 d'orgànic i 6 de rebuig, et cobraven el rebut de 133 en 23. Si feies 52 vegades d'orgànic però no havies fet el rebuig, et feien un recàrrec d'un 10%. I si no arribaves a les 52 vegades d'orgànic, ja et carregaven un 15%. Per què dic això? Perquè com els contenidors de rebuig no funcionaven, doncs no està de més que la gent miri que ha pagat del rebut, i llavors després, per comprovar quantes vegades s'ha reciclat, pot anar al on es donen les bosses del porta a porta i allà que demanin quantes vegades s'ha reciclat. Uh-huh. En funció d'això, si potser l'han cobrat aquest 10%, no és que sigui un import molt gran, però són 13 euros en 23, uh-huh, doncs poden fer una instància a l'Ajuntament i reclamar-ho a veure què passa, uh-huh, perquè jo penso que això és una cosa interessant.
7: Perquè el tema és, el que no funcionava era el detector aquell que, de no, una la cosa tarja,
8: és el tema,
7: no?
8: De la, una cosa és el tema de l'orgànica com a, uh-huh, i una altra cosa és el tema dels contenidors de rebuig, que pràcticament no han funcionat mai. Llavors, clar, s'està cobrant un servei quan no funciona. Llavors, clar, aquest recàrrec...

0: entenc jo que no hauria d'estar.
1: Molt bé.
0: I llavors algunes persones han reclamat per això i bueno, s'ha vist això, i llavors ho dic bueno, públicament perquè jo ho vaig dir, però que penso que és una cosa important i que la gent faci una instància i que acrediti que primer que miri quantes vegades s'ha reciclat i si està dintre d'aquests límits pues ho pot reclamar.
1: Després la brutícia, les queixes és perquè l'Ajuntament no neteja o perquè l'Ajuntament no neteja el que,
0: bueno,
1: el que els incívics s'han brutat.
0: Jo penso que és un peix que es mossega la cua, perquè jo penso que cada vegada la gent està més enfadada i la gent quan també està molt enfadada tampoc fa el que li toca. Uh-huh. Llavors és com un peix que es mossega la cua. Jo penso que neteja, sí que es neteja bastant, però també és veritat que cada vegada, si mirem a lo millor com ha anat l'evolució, en aquest sentit potser ha anat a pitjor. Perquè cada vegada, si et fixes on està instaurat el tema del porta a porta, cada vegada n'hi ha més brutícia als carrers. I això, pues, jo penso que ha anat en augment. I llavors és com un peix que es mossega la cua. Quan a vegades la gent s'enfada o està enfadada, pues a vegades, no sé, pues a vegades ni recicla el que reciclava abans. I això és un problema per tots, clar.
1: Hi ha un altre tema que està en l'aire, que no sé si es reflecteix en les teves queixes, però és la burocratització, la suposada lentitud que té l'administració, que en lloc d'anar més ràpida sembla que vagi més lenta,
0: sí,
1: cada vegada.
0: Sí, això també és una cosa que, clar, el volum de, bueno, de, suposo que de l'administració cada vegada és més gran, el tema de la burocràcia, de, també del tema de resoldre les coses, potser la falta de personal, fa que moltes vegades no resolguin les coses en el procediment adequat. I independentment que t'agradi o no la resposta, que són coses diferents, però sí, com a mínim, respondre penso que és una de les coses, bueno, perquè és un tema de respecte cap als ciutadans en aquest sentit.
1: Uh-huh. És veritat que es queixen més les dones que els homes?
0: Bueno, depèn, això va anys, a vegades és una mica, no n'hi ha molta diferència, és una cosa que està bastant a la part, no n'hi ha molta diferència d'una cosa a l'altra, a vegades depèn, però no és una diferència molt, no és un greu molt comparatiu, és una cosa bastant equilibrada.
1: Parlem de 56 intervencions, aquí n'han d'haver algunes de fàcil solució, però algunes potser més complexes, no?
0: Sí, a vegades algunes són que et fan la consulta, perquè clar, també reitero que a part del tema de defensora com a tal, per al tema de l'Ajuntament, també per al tema de la formació que tinc, doncs a vegades venen temes que no són per a un tema de l'Ajuntament, sinó que la gent necessita informació per saber cap a on s'ha d'adreçar. M'explico? Llavors doncs fas una mica d'assessorament del problema que té aquesta persona. Llavors, clar, a vegades si són aquest tipus de consultes, es resolen a lo millor en el moment, o a lo millor algú després ho necessita, doncs pot tornar a venir. I després n'hi ha temes de queixes o de coses que es plantegen que es resolen molt ràpid, perquè arrel de la intervenció donen resposta, i a lo millor en altres qüestions que s'ha de fer una mica més de seguiment per tancar el tema.
1: Tema de drets socials, hi ha vegades que hi ha urgències, hi ha necessitats de que coses es resolguin molt ràpid,
0: sí.
1: O hi ha incomprensió de perquè algunes persones se les ajuda, a unes altres no, sobretot si et diuen a tu que no, pues clar, t'enfades.
0: Sí.
1: Quina és una mica el fons de les queixes?
0: El tema del fons de la queixa a vegades és el tema de l'habitatge, però ja sabem que aquest tema ja no és un tema que depengui directament de serveis socials, sinó que és un tema més extens i per malauradament més problemàtic, perquè no n'hi ha una resposta com a tal, per molt que estem la plataforma de Mediem, o sigui, el tema d'habitatge i tot això, la gent ja ho ha dit més d'una vegada, pot tenir reconegut el dret, però si no n'hi ha recursos, pues la cosa es queda buida de contingut. I després també, pues a vegades, persones que a vegades estan en una situació vulnerable, o llavors a vegades el tema de la targeta moneder, a vegades persones que han rebut algun tipus de prestació i potser li reclamen una part que potser han canviat les seves circumstàncies, però normalment intenten respondre força ràpid, tenint en compte que els recursos són els que són.
1: Anem a veure les persones que et venen. Les persones que et venen coneixen el servei?
0: Sí, moltes vegades sí, coneixen el servei, i altres vegades les deriven perquè diu que és la defensora. A vegades és com el boca orella, funciona, i a vegades una mica tot. A vegades la gent sap que està perquè està publicat a la web de l'Ajuntament, o sigui, ja està la informació posada, i també ja també és veritat que ja portem uns anys, amb aquest serà ja cap al 7è any que anem, amb la qual ja, bueno, ja té, bueno, la cosa ja, la gent ho coneix, i a vegades pues, també gent que la deriva. Pues vés allà que t'ajudaran, no? Això també és una...
1: I el funcionament de l'Ajuntament es coneix? O l'Ajuntament ho explica bé?
0: En quin set vols dir?
1: Doncs si la gent coneix exactament doncs, quines són les competències de l'Ajuntament, quins són els temps, a quin lloc ha d'anar a presentar-se, com adreçar-se...
0: Bueno, bàsicament les persones com és a través de la UAC de, on han de presentar la instància, o sigui, quan una són dues coses, quan tu has d'anar a l'Ajuntament perquè tu vols posar fer una reclamació a l'Ajuntament de lo que sigui, pots anar directament a l'Ajuntament i posar pues, no sé, el tema d'escombreries, el tema d'un gual, un tema d'una multa, un tema de responsabilitat patrimonial que m'he caigut pel carrer. Llavors això és el procediment que té l'Ajuntament per una banda, i ho han de presentar a la UAC, llavors a partir d'aquí es deriva al departament oportú, es deriva allà on toca la instància, allà al departament que toqui. Uh-huh. Quan per exemple, després l'Ajuntament no respon, paral·lelament les persones poden fer una instància de defensora, llavors en aquesta instància diuen, doncs vaig posar a tal data un expedient i no m'han contestat. Uh-huh. Llavors és quan intervinc jo, llavors hem d'emplenar una instància de defensora perquè jo pugui tenir accés, també ho puc fer d'ofici, eh? Uh-huh. Si veig un tema que és molt greu, també la persona ho puc fer d'ofici, però normalment les persones, perquè quedi constància i després tancar els expedients, s'ha de fer-se d'aquesta manera. I les persones, normalment és a través de l'UAC quan presenten les instàncies, que n'hi ha un únic lloc per rebre les queixes, les instàncies, a través de l'Ajuntament, i després a partir d'aquí això ja és un funcionament intern de l'Ajuntament que ho distribueix allà. Uh-huh. al funcionament intern de l'Ajuntament, que jo amb això no tinc res a veure. Uh-huh. Es funciona així.
1: Anem a recordar com contactar-te. Quins són els canals?
0: Doncs els canals està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament. També tenim un telèfon de defensora,
1: un WhatsApp,
0: sí, telèfon i WhatsApp. Uh-huh. Les dues coses, que és el 683 62 217, i el correu electrònic és defensora@ripollet.cat. Uh-huh. Llavors estem allà arribant les també és veritat que tenim un temps limitat, no. Uh-huh. Estem moltes hores allà, no tenim més recursos, o sigui, ojalà poguéssim estar més temps, que ja és una cosa que vam demanar per poder ampliar, i llavors clar, podria donar-se un servei molt més ampli. Llavors a través d'aquests canals pues, es poden contactar, i quan estem els dilluns o divendres i demés, pues, atendrem les persones. I també evidentment no vull deixar d'anomenar el Francisco, perquè uh-huh. és un gran suport, i entre tots dos pues, fem un equip ahí pinya i estem ahí.
1: El Francisco és l'administratiu de tota la vida de l'oficina, no?
0: Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: I crec que deixes de comentar la portada de la memòria,
0: cosa,
1: no?
0: Una cosa molt important que volia comentar, perquè totes les memòries que fem sempre posem una foto que sigui representativa de Ripollet. Uh-huh. Llavors, clar, tenir una foto bona pues no sempre és fàcil, i llavors aquest any, bueno, com altres vegades, vam contactar a Acció Fotogràfica de Ripollet. Uh-huh. I es va cedir una foto molt amablement el Jorge Martín, i des d'aquí pues, el volia fer el nostre l'agraïment, perquè, bueno, perquè això és possible, i la foto és molt xula, la portada que ho hagi vist, que és la foto del mercat, o sigui de l'auditori, el que va ser el mercat de l'auditori. Uh-huh. I bueno, és una cosa que penso que és d'agrair.
1: I aquesta memòria està penjada com les anteriors a la pàgina web.
0: Sí, sí, totalment.
1: Doncs Núria Blasco, defensora de la ciutadania, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos doncs, les queixes que hi han sobre l'Ajuntament i com es resolen o com es canalitzen.
0: Molt bé.
1: I quin és el servei que t'ofereixes. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Perfecte, doncs nosaltres ara mateix anem a contactar directament amb Toni Morral, en representació a la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, que crec que tenim al telèfon ja, Jordi. Molt bé, doncs contactem de seguida amb ell, amb el Toni Morral. Toni, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per atendre'ns. El dilluns vinent teniu un acte aquí a Ripollet, al Centre Cívic, per demanar suport a aquesta Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, perquè Ripollet ha estat mobilitzat i significat en favor d'Ucraïna, però és veritat que ara, per desgràcia, fa temps que no ens sentíem parlar, i mira que la situació doncs, no ha millorat gaire, no, Toni?
2: No, més aviat està empitjorant, és a dir, ja porten més de 4 anys de guerra, un poble que està resistint a l'ocupació, diguem-ne, de l'imperi rus, i la situació, doncs, és complexa, i per tant ens sembla que cal activar, diguem-ne, una resposta de la ciutadania europea davant de la situació que estava el poble d'Ucraïna, ja també perquè s'hi juga Europa amb aquest conflicte bèl·lic. Per tant, en aquest sentit, el que estem és estem participant en l'organització d'un comboi caravana organitzada, diguem, a nivell europeu, per intentar, per portar recursos que siguin pal·liatius, diguem-ne, a la guerra i que ajudin, diguem-ne, al poble ucraïna a suportar, diguem-ne, les dificultats que en aquests moments estan passant.
1: En què consistirà aquest acte? Entenem que parla d'aquest comboi, no?
2: Sí, aquest acte, la idea és... El comboi aquest s'està organitzant, diguem-ne, per aquesta tardor, i és una activitat que s'organitza, diguem-ne, a partir de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, que és una organització, diguem-ne, que agrupa a sindicats i associacions i entitats de nivell de diferents països europeus. I nosaltres, des d'aquí a Catalunya, estem intentant promoure, diguem-ne, el màxim suport en aquesta caravana. I en aquest sentit, la reunió del dilluns de la setmana que ve es tracta per veure... Per primer, informar exactament de l'organització d'aquest comboi caravana i a la vegada veure quina participació podem promoure des del municipi de Ripollet i Cerdanyola. Mm-hmm. No només ens interessa el suport institucional, de sindicats, d'entitats i també de la ciutadania. Per tant, el que farem és una reunió informativa i explorativa de les possibilitats, diguem-ne, de participació dels dos municipis en aquesta caravana que s'està organitzant per aquesta tardor.
1: I quina és la idea, en qualsevol cas, perquè la gent no entengui, de què durà aquest comboi?
2: Mira, d'entrada mirarem de respondre a les necessitats que el poble d'Ucraïna necessita en aquests moments. Per tant, la concreció exactament de material ens el faran saber ells, que fonamentalment és tema de salut, segurament també d'elements, diguem-ne, que els puguin ajudar, diguem-ne, hem de fer segurament. Estem en contacte amb ells perquè ens diguin exactament el que necessiten, perquè tampoc volem fer una crida, diguem-ne, així a la lleugera, i que la gent faci un esforç i que d'alguna manera no pugui respondre a les necessitats concretes que en aquests moments ells necessiten. I per tant, una mica, estem en aquests moments en contacte, diguem-ne, amb la ciutadania, amb les organitzacions d'Ucraïna, perquè tens i saber que estem en coordinació permanent, òbviament, i per tant, ens fan saber en concreció quin és el material que necessitaran i nosaltres farem arribar, diguem-ne, a la ciutadania. Mirem de buscar la col·laboració d'empreses, d'entitats, d'associacions, de ciutadania per intentar tenir el màxim suport possible.
1: I des de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, com valoreu els diferents governs i sobretot a nivell d'instàncies europees? Sembla que mirin una mica cap a l'altra banda encara amb el tema d'Ucraïna.
2: Bé, és un tema que cada vegada constatem que hi ha més suport. Uh-huh. Hi ha més suport tant polític com social al poble d'Ucraïna. I no ha estat fàcil, diguem-ne, perquè és tot un procés, però la gent està constatant, diguem-ne, el valor de la resistència d'un poble que resisteix, diguem-ne, a ser ocupat per un imperi i l'imperi rus en aquests moments per la via de la força. Ja són més de 4 anys, hi ha molt dolor i per tant constatem, diguem-ne, amb una certa satisfacció que cada vegada hi ha més suport, diguem-ne, al poble d'Ucraïna per part d'Europa. I per tant anem a aprofitar també aquest moment per donar un impuls important a nivell organitzatiu, coordinant, diguem-ne, recursos de diferents països, de diferents associacions, també el món sindical està molt compromès en aquest sentit per impulsar, diguem-ne, aquesta caravana que volem que tingui molt de ressò i que no només sigui, diguem-ne, un espai per aportar recursos generadors d'energia, temes de sanitaris i el que d'alguna manera ens puguin requerir, sí, que òbviament aquest és l'objectiu, sinó també que sigui com un gest, diguem-ne, de suport social i polític del poble d'Europa al conflicte d'Ucraïna. Mm-hmm. Perquè Europa s'hi juga molt en aquest conflicte. Perquè, d'alguna manera, Ucraïna és un poble que està... És una nació que està ubicada en el mar d'Europa. Mm-hmm. I per tant aquí també hi ha un tema d'intentar defensar el que són els drets, les llibertats i la democràcia, també en aquest en el poble ucraïnè. Per tant, Europa, en aquest sentit, en aquest conflicte, també s'hi està jugant molt.
1: Doncs ojalà s'acabi la guerra i ojalà s'acabi aviat el patiment, i en qualsevol cas hi ha aquesta iniciativa el pròxim dilluns per la tarda al Centre Cívic del Pont Vell, doncs aquesta trobada per explicar aquest comboi que es vol enviar cap a la tardor, i demanant una vegada més la implicació de les entitats i ajuntaments i els veïns de Ripollet i Cerdanyola, que de ben segur respondran. Moltíssimes gràcies, Toni Morral, per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la nostra iniciativa.
1: Molt bé, un plaer. Moltíssimes gràcies. I nosaltres ara, quan som a tocar a les 6 de la tarda, 5 minuts, fem una breu pausa i de seguida rebem a la directora de la Biblioteca de Ripollet, Elisabet Vázquez, per parlar de la Japan Week i també del fi de curs de la biblioteca, que ha tingut, entre altres, un celebrat fi dels clubs de lectura, que ha registrat, doncs, una vegada més, un gran públic. Doncs de seguida en parlem, l'Elisabet.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
5: Y el del medio de los chichos.
4: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Muy bonitos los jueves, sí señor.
5: ¡Ay, qué bonito!

0: Si algú va a Perpinyà, doncs pot trobar que hi ha un foc encès, i aquell foc és cada any que es renova, de la flama del Canigó. La idea és, doncs, evoca una mica, doncs, la cosa més ancestral nostra, mm-hmm. no?, la nostra relació amb el foc, i aleshores és una, doncs, un element així com fantàstic, fins i tot la nit de Sant Joan és com la nit màgica, no? I a més és la nit en què tots els territoris de parla catalana, doncs, és una festa molt, molt nostrada i molt arrelada.
1: I què fareu, sardanistes? Perquè tinc entès que anireu fins al Canigó a buscar la flama de matinada, no?
2: Sí, és clar.
1: Com ho fareu, això?
2: Doncs mira, el dia abans agafarem el cotxe, anirem tres o quatre persones fins allà, i ja et dic, a les 6 de la matinada, quan les baixis, recollirem la flama, i mira, poquet a poquet, amb molt de compte, perquè no s'apaguin les coses i surti tot bé, doncs cap a Ripollet. Exacte. A partir d'aquí...
1: Però això és a les 6 del matí, haureu de dormir sí. allà, sí, no? Sí. La història, bueno, intentar sí. dormir, perquè si és estar a les 6, tampoc no podràs dormir.
2: Bueno, veurem què farem.
1: Aniràs a dormir d'hora.
2: Planifica el que surti.
1: Molt bé.
2: Sí, sí. I llavors, quan arribem aquí, doncs, bueno, començarem a les 5 de la tarda, t'explico com aniran les coses. A les 5 de la tarda, doncs, estarem als quatre cantons, amb els quinquè que baixarem la flama. Allà ens esperaran la colla sardanista de Cerdanyola. Ballem una petita sardana, els hi donarem flama, que ells se'n vagin cap a Cerdanyola, i a partir d'aquí començarem, doncs, una cercavila més aviat pel casc antic d'aquí al poble. Hi hauran vuit departaments o vuit contrades on hi hauran diferents associacions, amb la qual els primers que agafin la torxa li passaran els que ens estiguin esperant al primer lloc, els hi passaran la torxa i s'afegiran a la cercavila. Continuarem, els tercers els hi passarem la torxa, i així es anirà fent gran, doncs, la cercavila, fins que arribem a la plaça de l'Esbar. Uh-huh. A la plaça de l'Esbar, doncs, allà entrarem tots a la plaça, i hi haurà un petit acte fins que entre tots, doncs, llegim el manifest, encenem un gran pavetè, i allà passarem la torxa a l'associació de l'any vinent, mm-hmm. que serà...
0: No desvelem.
2: No ho diem.
0: Així la gent ho podrà saber.
1: Està molt bé,
0: que vingui i ho sàpiga.
1: Què us han dit des de Diables i des de Bruixes dels consells que us han donat els que ja tenen les experiències?
2: Molt bons. Tu més que res. Sí.
0: Home, sobretot les indicacions del foc. És veritat que en aquest cercavila, en tot l'acte, no hi haurà pirotècnia, mm-hmm. és una cosa també a tenir en compte, però en totes les recomanacions del foc i una mica el protocol de seguretat, doncs, ens ha anat molt bé, doncs, a l'assessorament d'ells, i també els contactes, doncs, per aconseguir. La Imma parlava d'abans de que la flama la baixarem amb uns quinquers, que és l'aparell aquest típic on es guarda...
1: Els teniu ja?
0: Sí. Uh-huh. Justament és el mateix quinquer que van utilitzar Diables, que després és Bruixes, o sigui...
1: Està comprovat que sí. No s'apaga, no?
0: Bueno, hem comprat un altre, hem aconseguit un altre per si cas, i aleshores de tenir diferents. I aleshores, com deia també la Imma, a partir d'aquí el que farem serà encendre torxes. Uh-huh. I aleshores, en aquest cercavila, el que tindrem seran fins a tres persones portadores que aniran encapçalant aquest cercavila, i que representaran com les tres ànimes del cercavila. Per una banda, doncs, aquí organitzadors, que som els sardanistes, i després, per això també ens acompanyen avui l'Agustí i la Loli en representació d'aquestes dues altres ànimes, que serien, doncs, les entitats de cultura popular catalana d'aquí de Ripollet, i després a col·lectius que hem convidat per participar també en aquest cercavila. En total, al final, serem unes 18 entitats, uh-huh. 18 col·lectius de Ripollet, amb un total de 200 persones, aproximadament, al final del recorregut, al final del cercavila, perquè, com deia l'Aima, s'aniran sumant a mesura que anem avançant, i bé, i aleshores serà un cercavila, doncs, molt animat, amb música, amb actuacions, amb imatgeria festiva, tindrem el Poifoi, tindrem la Chamusquina, tindrem els gegants, i, per tant, serà un acte, o sigui, crec que el gran acte serà al final el cercavila, i al final és el tancament, i bé, i aleshores hem considerat que no només eren les entitats de cultura popular, sinó que també era una mica teixir, no?, la realitat de que cap a on va la cultura popular, amb la reivindicació, doncs, també del que hi ha a Ripollet, no?, una mica, i de les realitats també de Ripollet. Hem volgut fer com una mica d'homenatge en aquest sentit.
1: Com arribarà el foc fins allà dalt, fins a Pinatons, fins al Brollador?
0: Això això s'encarrega sempre

0: Diables. Uh-huh. El que hem d'entendre és que el que fem nosaltres és portar la flama a Ripollet. Uh-huh. És a dir, tots el, quan els que porten les flames del Canigó a les ciutats i viles i pobles d'arreu dels Països Catalans, el que es fa és portar la flama i a partir d'aquí tothom està convidat a agafar el foc de la flama per encendre les fogueres, emportar-s'ho a casa per encendre pues, els petards o el que sigui que considerin, i per tant nosaltres en aquest sentit convidem a tothom a que en acabar l'acte i que estigui encès a la flama, el papeter o el gresol que comentava la Imma, doncs s'emporti el foc. Llavors, un dels que s'emportarà el foc serà els diables, que se l'emportaran per encendre la foguera a les 12.
1: Aquí sí que hi haurà pirotècnia? Quan ells entrin?
0: No.
1: Ja no.
0: A tot l'acte que defen de la flama és sense
1: pirotècnia. I després cap amunt tampoc.
0: Que nosaltres sapiguem que pirotècnia no sé si la faran allà.
1: És que per a diables i pirotècnia estan molt...
0: Sí. També és veritat que a l'hora que ho fem doncs és, és de dia i aleshores això tampoc no... La pirotècnia no llueix tant i per tant per això van considerar que...
1: Molt bé. A quina hora és? A l'esbar, el moment
0: això,
1: principal?
0: A les 7 de la tarda o així, esperem poder ja arribar.
1: Molt bé, perfecte. I ara parlem d'aquestes entitats convidades. Comencem per l'Agustí, de Gitanes. Què fareu?
2: Doncs, com a Gitanes, estarem esperant que arribi davant de la Casa de les Dones d'allà del carrer Nou, esperant que arribi la flama per fer aquesta mena de relleu que entre entitats ens anem fent. I com a entitats el que farem serà això, acompanyar la flama des del moment en què arriba aquí a Ripollet. Cada entitat tindrà un tram, tindrà un protagonisme fins a arribar a les pistes de l'esbar. Arribaran, sembla que l'última entitat són els gegants, que així els carreguen una mica menys de pes, els pobres, que amb el calor que es preveu per la setmana que ve, jo crec que ja és de les millors coses que s'han previst, que és que carreguin els gegants al final de tot. Però bueno, hi haurà diables, hi haurà bruixes, hi haurà bastoners, hi haurà gegants, hi haurà gitanes, hi haurà la coral, hi haurà, bueno, tot d'entitats, no me'n vull deixar cap, però tot d'entitats que estaran fent doncs aquesta cercavila, aquesta mostra de cultura popular que ens han ofert i que hem acceptat doncs de bon grat.
1: I Somriure és Vivir, que es dona la circumstància, fa poc vas estar aquí perquè formeu part de la plataforma d'entitats i de fet és com un nous passos que esteu fent, no?, per sortir només del vostre zona d'actuació, sinó també fer coses per altres o amb altres. Doncs què significa per vosaltres el poder participar en un acte com aquest,
3: pues
1: Loli?
3: Pues para nosotros, a ver, el que nos hayan invitado es que el pueblo está contando con nosotros, las entidades, las asociaciones, nos estamos uniendo y estamos haciendo fuerza. Nos gusta.
1: ¿Y qué fareu aquel día?
3: No, pues acompañarlos en todo momento y divertirnos. Acompañarnos y divertirnos.
1: Sé que també hi haurà persones amb discapacitat que també us acompanyaran. Vale? Vull dir que sempre s'ha de tenir en compte allò de les barreres que no sempre són fàcils als nostres carrers. Està clar.
3: Y ya han contado con nosotros y con todo el recorrido, pues nos agrada.
1: I vindreu també amb els vostres nens?
3: Algunos sí, otros no podrán, pero por ejemplo Juan no viene.
1: Vale, i a més aquests nens, que alguns d'ells sabem que igual no poden venir per tema soroll, però això sembla que no hi haurà petards ni res, no?
0: No, els petards seran els que hi haurà de la mateixa nit, però nosaltres hem intentat que enguany no hi hagi pirotècnia de soroll. No, no hi haurà.
1: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, no? Sí. De fet, heu substituït una mica doncs diables o bruixes que tenen ja molta gent, no? Vosaltres el que heu fet és, ja us heu fet una crida a...
0: Nosaltres també tenim molta gent,
1: sí, però diables sabem que és una de les entitats que té més socis, no? Llavors només que vinguin ells ja omplen l'acte, com qui es diu, no?
0: I llavors... Dels que més porten, juntament amb la coral, bruixes...
1: I llavors vosaltres el que heu fet és llavors, doncs, bueno, sumar altres, no?
0: Sí.
1: I us ha costat molt que la gent se us impliqui? Perquè, a veure, és un moviment important de 18 entitats, 200 persones, no és una cosa així...
0: Al contrari, en aquest sentit, només tenim paraules d'agraïment de com s'han bolcat totes les entitats. O sigui, primer de tot, de les entitats de cultura popular ens van dir... tot el que ens proposeu, sí. Justament la gràcia de tot això també ha sigut de que hem anat perfeccionant i millorant tota la proposta a partir de totes les aportacions de cadascuna de les entitats participants i després doncs, per postres, no? Doncs totes les entitats que hem convidat, que a mi m'agradaria mencionar-les totes, si puc, perquè més que consti...
1: Si la saps, sí.
0: Sí, sí, de cultura popular, doncs Diables de Ripollet, Trabucaires, que no llançaran... de galejades.
1: Els trobeu buits.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Bruixes, la colla de gitanes, la Societat Coral al Vallès, el Ball de Bastons de Ripollet, ara i sempre, i després els gegants i grellers de Ripollet. I per part de les entitats convidades, doncs ens acompanyaran la Gresca, perquè per la seva tasca que fan al barri del Pont Vell consideràvem que era una entitat de que havíem d'estar ja que començàvem al Pont Vell, tot i que l'activitat principal la desenvoluparem en el casc antic, que era aquesta relació, no, de la identitat de la flama ancestral al nucli antic on creix la identitat de Ripollet, però comencem des del Pont Vell perquè creiem que és una manera de connectar també aquest barri amb la realitat de Ripollet. Per tant, la Gresca, pel seu caràcter social que fa, després amb la comunitat educativa de Ripollet, justament una mena d'homenatge a les famílies que estan en lluita, però sobretot també a la lluita que hi va haver de la fusió de les escoles. Uh-huh. També després amb els col·lectius d'Acollim Ripollet de la Xarxa Palestina, també amb el Comitè de Dones, i després també amb Sonreires Vivir i Dones Discapacitat de Ripollet, uh-huh, que, entre tots, i després també tenim la plataforma d'entitats i la plataforma d'abusos.
1: Estàs segur que són 18, no són més?
0: I aleshores després tenim col·laboracions, cal dir, tot això amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, també amb el suport que hem tingut d'Òmnium Cultural per el que seria tota la gestió de la flama, i també amb la parròquia de Sant Esteve, que uh-huh, també ens col·labora.
1: I llavors quan feu aquest recorregut, les entitats es van quedant i
0: es van sumant. És a dir, la comitiva que porta les torxes aniria al davant, i per tant el que es fa és un canvi es passa de mà en mà les torxes, entren els nous portadors o portadores, entren totes les persones que formen part d'aquestes entitats i col·lectius, i tota la comitiva s'acaba unint.
1: Doncs té molt bona pinta tot això que expliqueu, de ben segur que sortirà molt bé. Poc més a afegir, si voleu fer una crida, la gent que us segueixi.
0: Sí, crida a participar, la gent, comencem a dos quarts de sis a la plaça Emma Valeres, allà en el Pont Vell, per tant tothom convidat, o en el moment que vulguin, dels trams que ens afegirem. El recorregut és molt senzill i és pels carrers principals, tothom a participar-hi, i de la mateixa manera participar en els actes a partir de les 7 de la tarda. També qui vulgui per emportar-se la flama, qui vulgui però la pot també emportar-se d'allà del PBT que encendrem, perquè aquesta també és una mica la gràcia.
1: Un candil, o no sé com vindrà la gent, no?
0: Sabem de gent que fa Sant Joan al carrer que s'emportarà la flama, que vindrà a buscar-la. Per tant, convidem a la gent a que faci aquesta és la gràcia de la flama del Canigó, no és només fer tot això, sinó també que la gent l'utilitzi, aquest foc. I l'únic que ens agradaria dir és que farà molta calor, tal com ens preveuen les temperatures. Recomanem sobretot que la gent es protegeixi amb gorra, crema solar, aigua, i que nosaltres tenim uns protocols i tal de mesures de seguretat, però que sobretot que la gent col·labori amb aquesta, i que anem en compte també, que ens protegim.
1: Doncs ja tenim aquí el Sant Joan, com qui diu, la calor és evident també, i bé, doncs la porta de l'estiu, que ja sí. Tenim aquí en tota la seva plenitud un Sant Joan que es presenta, la veritat és que molt participatiu, i que val la pena viure'l i gaudir-lo aquí a Ripollet. Així que agraïm avui a tots els que ens heu acompanyat, l'Agustí Carmona des de Gitanes, la Loli García des de Sonreires Vivir, i en representació de Sardanistes de Ripollet el secretari, a Jordi Soldavila, i la IMAPI presidenta. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
1: I enhorabona per la feina.
4: Gràcies.
1: Doncs ara nosaltres de seguida contactem amb tot Ripollet al dia per saber què ens porta aquesta setmana.
5: El 91.3, info setmanal.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
4: Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes de 9 a 10 de la noche tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
7: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
8: Don't Stop Dancing.
9: Con José Antonio Castillo.
5: Al 91.3, Info Setmanal.
1: Darrers minuts que dedicarem a la revista Tot Ripollet al dia amb el subdirector, el Marc Mata. Què tal? Bona tarda, benvingut.
10: Bona tarda, Toni.
1: Doncs no descobrirem res a la una portada i sobretot el tema central, el Sant Joan, aquesta, doncs, Flama del Canigó, tan ben organitzada i tan participativa, no, Marc?
10: Sí, efectivament. Jo ara, mentre esperava per entrar, ja he pres nota del que ha dit el Jordi, no?, de l'aigua a la gorra per dimarts, per cobrir el que és la cercavila aquesta que faran.
1: Sí, això serà per la tarda, ens han dit, des dels quatre cantons, i arribarà fins aquí al nucli antic, fins a 200 persones. I a més, doncs, han implicat sardanistes de Ripollet a molta gent, perquè això ja venim de Diables, després de Bruixes, sembla molt consolidat, no, Marc, ja?
10: Sí, sembla que ja està consolidat, no? Fa ja 2 anys que es fa, i a més volen, imagino que us ho han explicat, explicaven a la roda de premsa l'altre dia, que volen fer per trams a l'anar-se passant la flama, no?, a través de les diferents entitats o algunes de les entitats que tenim a la ciutat.
1: 18 entitats, 200 persones, serà una festassa que a més culminarà allà a les pistes de l'Esbar i doncs amb un paveter, hi ha sardanes pel mig, bueno, espectacular. Marc, més coses d'aquesta edició, tens a Joan Mimó, medalla d'or, aquest mestre savi de la fotografia que s'ha endut el premi principal de la quarta Bienal Ripollet Image d'Acció Fotogràfica Ripollet.
10: No, sí, m'equivoco,
1: De Focer, exacte, sí. Uh-huh.
10: Sí, i a més entra en uns premis en els que han participat més d'un centenar de fotògrafs de 29 països i una imatge bastant impactant que els lectors del Tot, quan agafin la revista, doncs veuran.
1: Molt bé. Després, a l'interior, doncs, fas un recorregut pels diferents temes. Entre ells, per exemple, Valentí Roma, que és doncs, una persona molt important dins el món dels museus, que ara l'han fet director del MACBA.
10: Sí, ara és director del MACBA, no? I segons avançava La Vanguardia i va confirmar la CN. Uh-huh. Ha estat elegit pel jurat del concurs públic per substituir a la directora Elvira Danjan. Uh-huh. Sembla que ho he dit bé.
1: Marc, també reculls aquesta festa tan maca que van fer l'Escola de Música de la Ciutat Coral del Vallès.
10: Sí, recullo el que va fer Societat Coral del Vallès. A més, van haver bastantes persones a la plaça Clos davant de la seu i també aquell dia, deixa'm que ho digui, l'Associació d'Espectadors també va omplir el teatre amb aquest podcast dels periodistes mm-hmm. Albert Om i Joan Maria Pou, que a més era l'últim acte o l'últim espectacle de l'entitat d'aquest curs, que va acabar amb Coca i que també doncs, recollim una mica la valoració que feia abans de l'inici d'aquest podcast l'entitat, no?, que a més anunciava que la temporada que ve, el curs vinent, es veuran alguns espectacles afectats perquè el Teatre Auditori estarà durant uns mesos tancat per obres.
1: Doncs sí, sí, estarem pendents d'això. I una entrevista destacada a Maika Aguado, directora del grup de teatre infantil, que també sabem que amb aquesta obra tan xula del Diamant Més Gran del Món van triomfar, no?, en el centre parroquial.
10: Sí, era una entrevista que ens hagués agradat fer-la abans de l'espectacle, però per tempos ens va ser impossible. I ara doncs, hem fet aquesta entrevista de valoració en el que se sent molt agraïda de com va anar aquell cap de setmana i ens explica que a més se sent més segura fent de directora que no d'actriu, que d'actriu ens explica que es posa més nerviosa. Sí. I ens explica que el que és dirigir a infants i joves d'entre 3-4 anys fins als 12.
1: Per cert, que no en parlem mai d'aquests altres temes que també poseu així com d'entreteniment, la recepta de la coca de Sant Joan. Escolta, me la penso llegir i no sé si atrevir-me a fer-la. L'has provat? Està garantida?
10: No l'he provat, no l'he fet encara jo.
1: La foto té una pinta boníssima, no sé si a mi em quedarà igual, eh?
10: A vegades les fotos són una cosa, no? I després com en surt a la resta, jo no sé si tu ets bon cuiner, jo no...
1: Sí, a mi m'agrada cuinar, sí.
10: A mi no em sortiria... Així.
1: Molt bé, Marc. Doncs res, ja tenim aquí el Tot Ripollet del dia, sobretot amb això i el Més que Tapes, no ens oblidem, eh? El Més que Tapes i amb aquest concert de l'Último Tributo, per la gent
10: que no
1: ho coneix, és de l'Último de la Fila, vull dir que és el grup tribut de l'Último de la Fila, que segur que té molts seguidors aquí a Ripollet. Doncs
10: sí,
1: res, Marc.
10: Sí, i a més vindran des d'altres municipis, segur, perquè
1: ho sabem.
10: Van estar a principis de maig i van omplir també el xarau.
1: No cansen. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, per atendre'ns.
10: Gràcies.
1: Doncs últims instants per repassar el que hem tractat a l'info setmanal d'avui dijous. Un espai on els protagonistes han estat la Núria Blasco, defensora de la ciutadania, per parlar de la memòria del darrer any. Seguidament hem contactat amb la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna per l'acte que organitzen dilluns vinent al Centre Cívic del Pont Vell. N'hem parlat amb el membre de la GESU, Toni Morral. També ens ha visitat la directora de la biblioteca, Elisabet Vázquez, que ens ha avançat la nova Japan Week, Ikigai, i també hem repassat diferents aspectes, com ara la col·lecció dels clubs de lectura o el club de lectura especial que es farà aquest mes de juliol. Després hem tingut a Racons per Gaudir, que aquest divendres organitzen la festa del seu desè aniversari. Ho hem fet amb conversa amb els seus dos promotors, el José Peña, president, i Paloma Castanyo, secretària de Racons per Gaudir. I hem acabat amb sardanistes de Ripollet ara mateix, portadors de la Flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan. Ens han acompanyat a la seva presidenta i secretari, i també dues entitats que participaran en aquesta rua transportant la flama que arriba des del Canigó fins a Ripollet, allà es divideix amb Cerdanyola i després recorre tot Ripollet fins al nucli antic i les pistes de l'Esbar, on allà es quedarà fixa la flama perquè pugui portar-se a les fogueres o les persones que se les vulguin endur per cremar petards o el que calgui. I el resum informatiu de la setmana: hem parlat de la històrica llei per retirar l'amiant que afecta molt a Ripollet i Cerdanyola, i també de la audiències públiques per la recollida de residus, i també hem parlat de l'ADF, que aquest matí ha tingut una presentació de la campanya de prevenció d'incendis, així que en plena calor doncs nosaltres ja marxem. Hem fet aquest programa el Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming. A la redacció han estat Marc Mata i Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Moltes gràcies per la seva atenció. Dijous vinent no estarem perquè passem ja la següent setmana, i així que els desitgem que passin una bona Revetlla de Sant Joan. Aquest cap de setmana primer portin la calor el millor possible, i després la Revetlla de Sant Joan, tots a gaudir-la. Moltes gràcies, bona tarda.
11: Ripollet Ràdio.
12: La Municipal fa 25 anys.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'anime o la música generen en el públic jove. La Ikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades a fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Coplejant. Coplejant amb Caral Pedemonte.
3: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Coplejant.
2: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
3: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
3: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Rosmarbà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la Cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs, l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de Cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cobla Jesús en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que de ben segur aquí al Coblejant seguirem de ben a prop i l'any que ve doncs, escoltarem aquestes obres que ens surtin com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: estic.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples, la principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Mongrins i la Juvenil de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia, al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudal, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser la Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem la bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla, la principal de la Bisbal. Això és la bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: www.doblejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat, coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort, quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Copla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós, en aquest disc enregistrat per la Copla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejanes de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la cobla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Cobla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls, de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella. I nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: els matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè a Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona, a les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolà.
1: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: with my... Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'anime o la música generen en el públic jove. La Ikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Ruta 66.
5: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito dos Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Steinman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Detroit Rock City obria el quart àlbum d'estudi dels Kiss. La banda de Boston editava ara fa 50 anys Destroyer. I, curiosament, aquell mateix any sortia un altre àlbum de la banda de Nova York liderada per Paul Stanley i Gene Simmons. Parlem de Rock and Roll Over. A dins trobem una cançó que vam composar per Rod Stewart però que no va voler gravar. I al final la va cantar el baterista Peter Criss. Anem a escoltar Hard Luck Woman.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz. Sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu dotzè àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. Nou cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil art i hard rock melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Marc Batalla Poveda. Del 29 de juny al 3 de juliol, Ripollet celebrarà la 8a edició de la Ikigai Japan Week, una iniciativa de la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Joventut que té com a objectiu apropar la cultura japonesa a la gent jove. També es vol promoure un espai cultural i d'oci lligat a l'atracció que fenòmens com el manga, l'ànime o la música generen en el públic jove. La Ikigai Japan Week s'inclou al programa A Ripollet l'estiu viu i es desenvoluparà tant a la biblioteca com al casal de joves. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir dimecres al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per tal d'eliminar aquest material del territori. El text és fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals i associacions de víctimes amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com ara l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació de l'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer a edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals, recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors a la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment. I tanquem un punt d'agenda. Demà dissabte tenim la fira Més que Tapes a partir de les 7 de la tarda a les pistes de l'Esbar. La jornada s'allargarà fins a les 12 de la nit, on tindrem el concert de fi de festa amb El Último Tributo. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano.
5: ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad. Porque ahora en el 91.3 de la FM, en temsdellibres.cat y en ripolletradio.cat, empieza Temps de Llibres, Tiempo de Libros, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Las vacaciones de verano cada día están más cerca. De hecho, lo están tanto que algunos de nuestros colaboradores los vamos a dejar descansar ya. Así que hoy será la última sopa de letras que serviremos esta temporada y ya te aviso que para variar, Julio Pérez viene guerrero. Y también dejaremos descansar a nuestro divulgador favorito, Alfred López, porque ser el único hombre con licencia para curiosear, estoy seguro que tiene que ser agotador y necesita cargar baterías. El que sí que viene con las pilas cargadas es nuestro invitado de hoy, Santiago Díaz Cortés, que se acerca al Temps de Llibres para presentarnos su nueva novela, El Amo, que es la segunda entrega de la serie JD. Y tienes que conocer tanto a Santiago como a JD, te lo aseguro. Los que de momento no tenemos vacaciones son Jordi Puy y Sergi Requena, que siguen a los controles, y quien te habla, Antonio Lozano, que ya sabes que es la voz del Temps de Llibres. Tiempo de libros.
4: En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, Sopa de Letras.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Les millors sessions house a Ripollet Ràdio. S Zona DJ.